Ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui, ops, carregui